país und cada chur semblò mai gris lutes. Plau, plau, morirò las vielios, plau, plau, morirò. On dis que plau, que sul bagnat

0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Alide Sanz.